You know God made me funky.

Contacta con nosotros. Szonadj@gmail.com.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
4: Big Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha.
5: Ya no sonríe más, se arregla todo.
2: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
0: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Abrera. Marquem la diferència.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula.

0: dues hores 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb en Jordi Busquet.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: DJ Rufo presenta Somos Maquineros. El programa de máquina de Radio Brera. Somos Maquineros. Somos Maquineros. Con los mejores temas desde los 90 hasta hoy. Porque somos maquineros. Todos los viernes de 9 a 10 de la noche, la máquina se vive en Radio Brera. Somos maquineros con DJ Rufo.
7: ¡Vámonos!
0: A Radio Brera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Fórmula 107.9.
2: Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat estan rescatant aquest matí diversos conductors atrapats per l'aigua a Granollers i Canovelles al Vallès Oriental. Els bombers ja acumulen més de 900 serveis des de l'inici d'aquest temporal i, per la seva banda, els bombers de Barcelona han atès 910 trucades i han realitzat 145 serveis fins a les 7 i 20 minuts d'aquest matí. Les pluges han deixat fins a les 6 de la matinada gairebé 248 litres per metre quadrat a Granollers, 244 a Mataró o 231 a Cabrils, a la comarca del Maresme, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest episodi de pluges torrencials ha impactat amb força a la zona metropolitana sud, amb desenes d'avisos per inundacions en municipis com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà o Esplugues. A més, hi ha una desena de carreteres tallades a l'àrea metropolitana de Barcelona a causa de les inundacions. També recordar que Protecció Civil ha enviat un SLR a les comarques del Vallès Oriental, Maresme, Selva, Baix Empordà i Girones per recordar que està vigent una restricció de mobilitat. El missatge subratlla que hi ha múltiples incidències encara en curs i que es manté l'episodi de pluja torrencial en molts llocs. Coneguem, doncs, ara la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
3: Estem pendents aquestes hores del matí de les precipitacions que han tingut lloc aquesta passada nit i matinada, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, que han caigut de manera torrencial i els registres d'aquestes hores són molt destacats. A les immediates hores, totes aquestes precipitacions s'aniran direcció cap a les comarques gironines i serà aquí on els registres aniran acumulant-se i, de fet, podran ser històrics a les immediates hores. A moments, les temperatures es mantindran, si fa o no fa, molt semblants a les d'ahir dissabte. La mil serà molt més tranquil·la a les comarques de Lleida. I aquesta tarda els ruixats tornaran a aparèixer sobretot a les comarques de Girona, seran molt més irregulars, molt més dispersos i també es veuran aquests ruixats a les comarques del Pirineu i també del Prepirineu. Algun ruixat despistat també al litoral de Barcelona.
2: I encara referent a aquest episodi del temporal, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha constatat que la nit ha estat complicada i ha avisat que aquest episodi es desplaçarà cap a les comarques de Girona. En un missatge a la xarxa X, Illa ha remarcat que l'episodi meteorològic encara no ha acabat i ha fet una crida a no abaixar la guàrdia. I en cultura, al final del concurs de Castells de Tarragona s'endarrereix aquesta tarda, quan ja no estarà activa l'alerta de pluges torrencials. La jornada reservada a les 12 millors agrupacions del moment, segons el rànquing de la coordinadora, finalment es celebrarà a partir de les 4 de la tarda i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Durant el cap de setmana, realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Abrera està celebrant la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. Dimecres 7 d'octubre, a les 5 de la tarda, tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre, a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: A més, dijous 8 d'octubre, a les 5 de la tarda, a la Casa de Cultura, tindrà lloc el Bibliolab Petits i Petites Artistes del Còmic, amb contes i manualitats amb argila, dirigit a famílies amb infants a partir de 4 anys. I a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Josep Roca i Bros, tindrà lloc el taller Competències Digitals i Intel·ligència Artificial, amb presentació de llibres de l'autora local Marcela Celia Pírez, dirigit al públic adult. Divendres 9 d'octubre, al Casal de la Gent Gran, a les 4 de la tarda s'oferirà el taller Sexualitat al llarg de la vida. El desig no té edat, adreçat a dones majors de 65 anys, a càrrec de professionals del Cercle Salut d'Abrera. I de 5 a 6, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera ofereix una classe gratuïta de sardanes al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
5: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
7: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
9: Passa el cap de setmana a Ràdio Abrera.
10: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
11: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
10: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
11: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
10: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
12: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
13: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM.
8: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.

0: Ràdio Brera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
0: a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
4: Però on ho veus, tot això?
3: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
4: No.
3: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
4: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
5: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Protecció Civil ha enviat unes alertes als mòbils de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Barcelona pel risc del desbordament del riu Besòs. Es demana a la població propera que si arriba l'aigua pugi a plantes superiors i que eviti soterranis, zones baixes o apropar-se al riu. L'Agència Catalana de l'Aigua alerta del cabal molt alt del riu al seu pas per Santa Coloma de Gramenet amb prop de 900 metres cúbics per segon, un cabal que multiplica per 45 el seu cabal habitual. Protecció Civil també ha enviat un segon missatge d'alerta a les comarques del Vallès Oriental, el Maresme i el Litoral fins al Baix Empordà per advertir d'incidències greus per les pluges i recordar a la ciutadania que es manté la prohibició de mobilitat fins al final de l'episodi. Per la seva banda, els bombers estan rescatant també aquest matí diversos conductors atrapats per l'aigua a Granollers i Canovelles i ja s'acumulen més de 900 serveis des de l'inici del temporal. Les xifres han deixat fins ara 248 litres per metre quadrat a Granollers, 244 a Mataró o 231 a Cabrils. L'episodi també ha impactat amb força aquesta passada nit a la zona metropolitana sud amb desenes d'avisos per inundacions en municipis com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà o Esplugues. A més, hi ha una dotzena de carreteres tallades a hores d'ara a l'àrea metropolitana de Barcelona a causa d'aquestes inundacions. I el Tribunal Constitucional debatrà aquest dimarts les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació als líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Macías sobre el recurs d'empara de Jordi Turull i, si té prou temps, el del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos s'oposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar l'amnistia. El Constitucional estimarà els recursos dimarts, però necessitarà uns dies per publicar la sentència definitiva. I en cultura, la final del concurs de Castells de Tarragona s'endarrereix aquesta tarda, quan ja no estarà activa l'alerta de pluges torrencials. La jornada reservada a les 12 millors agrupacions del moment, segons el rànquing de la coordinadora de colles castelleres, finalment es celebrarà a partir de les 4, com diem, i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, el clàssic de la Lliga F entre el Barça i el Real Madrid finalment es jugarà a les 7 de la tarda i no a les 5, com estava previst, un canvi que arriba a causa del temporal que pateix a hores d'ara encara el territori català. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació. L'agenda amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
3: Abrera Informació. L'agenda.
4: Abrera està celebrant la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. Dimecres 7 d'octubre, a les 5 de la tarda, tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre, a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
3: Abrera Informació. L'agenda.
4: A més, dijous 8 d'octubre, a les 5 de la tarda, a la Casa de Cultura, tindrà lloc el Bibliolab Petits i Petites Artistes del Còmic, amb contacontes i manualitats amb argila, dirigit a famílies amb infants a partir de 4 anys. I a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Josep Roca i Bros, tindrà lloc el taller Competències Digitals i Intel·ligència Artificial, amb presentació de llibres de l'autora local Marcela Celia Pírez, dirigit al públic adult. Divendres 9 d'octubre, al Casal de la Gent Gran, a les 4 de la tarda s'oferirà el taller Sexualitat al llarg de la vida. El desig no té edat, adreçat a dones majors de 65 anys, a càrrec de professionals del Cercle Salut d'Abrera. I de 5 a 6, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera ofereix una classe gratuïta de sardanes al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: ¿Qué hora son, mi corazón?
7: Hora 23.
8: Te lo dije muy
9: clarito. Permanece a la escucha.
7: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
10: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
11: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
12: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
13: That's right.
14: It's gonna be a lonely night.
15: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
5: Al cap de setmana, pásala amb nosaltres. Al cap de setmana, pásala amb Radio Abrera.

0: Valentina, porta-lo crele.
1: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
2: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
1: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
2: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
1: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
0: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
1: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: En Obramat celebramos 20 años creciendo con quienes hacen crecer este oficio. Gracias, profesionales. 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: Ràdio Abrera, digui.
2: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
1: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
2: I us encarregueu de tot?
1: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
2: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
0: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
3: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Un home a Móra d'Ordera encedia un mural a l'interior del càmping internacional Costa Brava. Els bombers han rebut l'avís poc abans d'un quart de nou del matí. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat aquesta primera víctima mortal a causa de les pluges i ha expressat el seu condol als familiars. En paral·lel, els bombers fan tasques de buidatge d'un garatge completament inundat a Montornès del Vallès, al carrer dels Cirerers, i és que una família ha alertat que troben a faltar un altre home. A hores d'ara, més, els bombers també treballen en diversos salvaments a la zona del Vallès Oriental i a l'Alt Maresme, i ja s'acumulen més de 1.300 avisos des de l'inici de l'episodi. Per la seva banda, Protecció Civil ha enviat un SMS als mòbils de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Barcelona pel risc de desbordament del riu Besòs. Es demana a la població propera que, si arriba a l'aigua, pugi a plantes superiors i que eviti soterranis, zones baixes i apropar-se al riu. I és que l'Agència Catalana de l'Aigua alerta del cabal molt alt al seu pas per Santa Coloma de Gramenet, amb prop de 900 metres cúbics per segon, un cabal 45 vegades superior a l'habitual. A més, Protecció Civil ha enviat també un segon SMS a les comarques del Vallès Oriental, el Maresme i el Litoral, fins al Baix Empordà, per advertir d'incidències greus encara per les pluges i per recordar a la ciutadania que es manté la prohibició de mobilitat fins al final de l'episodi. A més, hi ha una dotzena de carreteres tallades a l'àrea metropolitana de Barcelona a causa d'aquestes inundacions, i la sortida de trens d'alta velocitat des de l'estació de Sants de Barcelona està suspesa des de l'inici del servei, segons ha informat Renfe, que cita causes operatives, i la previsió és que es pugui recuperar a partir de les 12 del migdia. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha constatat també, referent a aquest temporal de pluges, que la nit ha estat complicada i ha avisat que ara el fenomen es desplaça en les properes hores, o ja s'hi troba, de fet, a les comarques de Girona. En un missatge anterior a la xarxa X, ha remarcat Illa que l'episodi meteorològic encara no ha acabat i ha fet una crida a no abaixar encara la guàrdia. En aquest sentit, ha reclamat a la ciutadania que segueixi en tot moment les indicacions per part de Protecció Civil. I en cultura, la final del concurs de castells de Tarragona s'ha hagut d'endarrerir fins a aquesta tarda, quan en principi ja no estarà activa l'alerta de pluges torrencials. La jornada començaria a les 4 de la tarda i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, el clàssic a la Lliga F entre el Barça i el Real Madrid finalment es disputarà a les 7 i no pas a les 5, com estava previst, un canvi que arriba, òbviament, a causa del temporal que pateix el territori català. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Informació. L'agenda amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
3: Abrera Informació. L'agenda.
4: Abrera està celebrant la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora, i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. Dimecres 7 d'octubre, a les 5 de la tarda, tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre, a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
3: Abrera Informació. L'agenda.
4: A més, dijous 8 d'octubre, a les 5 de la tarda, a la Casa de Cultura, tindrà lloc el Bibliolab Petits i Petites Artistes del Còmic, amb contacontes i manualitats amb argila, dirigit a famílies amb infants a partir de 4 anys. I a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Josep Roca i Bros, tindrà lloc el taller Competències Digitals i Intel·ligència Artificial, amb presentació de llibres de l'autora local Marcela Celia Pírez, dirigit al públic adult. Divendres 9 d'octubre, al Casal de la Gent Gran, a les 4 de la tarda s'oferirà el taller Sexualitat al llarg de la vida. El desig no té edat, adreçat a dones majors de 65 anys, a càrrec de professionals del Cercle Salut d'Abrera. I de 5 a 6, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera ofereix una classe gratuïta de sardanes al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
6: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
8: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
9: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
10: No te quedes atrás
9: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
10: En Top Música Nueva.
9: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Abrera.
11: Soy J.C. Argandoña.

passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula 107.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Un home ha mort a Tordera en cedir un mur a l'interior del càmping internacional Costa Brava i un altre ha mort també a Montornès del Vallès. En aquest segon cas, els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família hagués alertat que el trobaven a faltar. A més, es busca una altra persona desapareguda a la riera de Pineda. A hores d'ara, els bombers també treballen en diversos salvaments a la zona del Vallès Oriental i a l'Alt Maresme. Ja s'acumulen més de 1.400 avisos des de l'inici d'aquest episodi de pluges. Ara mateix, per exemple, des de Girona han arribat uns 200, però el nucli de tempestes està centrat ara en aquella zona nord, així que s'espera que la xifra creixi exponencialment durant les properes hores. D'altra banda, el govern ha enviat ja un alert per aixecar les restriccions a l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Vallès Occidental, l'Alt Camp, el Baix Camp, el Tarragonès, el Ripollès, Osona i el Moianès. En canvi, es mantindran aquestes restriccions fins a les 2 de la tarda a l'Alt i el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Maresme, el Pla de l'Estany, la Selva i el Vallès Oriental. La consellera Núria Parlon ha alertat, això sí, que a les comarques on es recupera la mobilitat s'ha de fer amb precaució i prevenció i ha insistit a no a evitar acostar-se a rius i rieres. I més incidents arran d'aquests temporals, i és que les pluges han obligat a evacuar els pacients de la planta baixa de l'Hospital Comarcal La Selva a Blanes a causa d'aquestes inundacions. Els afectats, principalment persones que es troben a urgències, els estan traslladant a plantes superiors. De fet, en diversos carrers d'aquesta localitat també hi ha acumulacions d'aigua importants, com a la carretera de Malgrat amb Avinguda Europa o a la carretera d'accés a la Costa Brava. També incidents a l'Hospitalet de Llobregat, on s'han assistit 75 persones als centres d'acollida d'Alps i Gornal, afectades precisament per aquest temporal de pluja que ha deixat registres superiors als 220 litres en diferents punts de la ciutat. Les persones reallotjades són principalment sense llar, però també hi ha afectats que no podien tornar a casa a causa d'aquestes inundacions a les vies públiques i fins i tot dos veïns que tenien molta entrada d'aigua en uns baixos. També en paral·lel, els bombers han desallotjat 4 membres d'una família d'un habitatge del passatge de la Concepció per un despreniment de part del forjat del sostre per acumulació també d'aigua, en aquest cas a la terrassa. I pel que fa al subministrament elèctric, ara mateix hi ha unes 17.500 persones que es troben sense llum a causa d'aquestes fortes pluges de les darreres hores, segons ha informat Protecció Civil. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Durant el cap de setmana, realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: Abrera està celebrant la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. Dimecres 7 d'octubre, a les 5 de la tarda, tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre, a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: A més, dijous 8 d'octubre, a les 5 de la tarda, a la Casa de Cultura, tindrà lloc el Bibliolab Petits i Petites Artistes del Còmic, amb compte contes i manualitats amb argila, dirigit a famílies amb infants a partir de 4 anys. I a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Josep Roca i Bros, tindrà lloc el taller Competències Digitals i Intel·ligència Artificial, amb presentació de llibres de l'autora local Marcela Celia Pírez, dirigit al públic adult. Divendres 9 d'octubre, al Casal de la Gent Gran, a les 4 de la tarda s'oferirà el taller Sexualitat al llarg de la vida. El desig no té edat, adreçat a dones majors de 65 anys, a càrrec de professionals del Cercle Salut d'Abrera. I de 5 a 6, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera ofereix una classe gratuïta de sardanes al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
4: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: amb Jordi Quintana.
1: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
2: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
3: T'agrada la bona música?
4: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera.
5: Això és Fórmula 107.9, els grans èxits a Ràdio Abrera.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, inserts y estufas de pellet o leña con los precios más bajos de la zona, donde compran los profesionales. Obramat.
1: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
2: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
1: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
3: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
4: Vols tornar a sentir una entrevista?
3: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
4: En qualsevol punt.
3: I en qualsevol moment... Ràdio Abrera.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Un home ha mort a Tordera en ser d'un mural a l'interior del càmping internacional Costa Brava i un altre home també ha mort a Montornès del Vallès. En aquest segon cas, els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família havia alertat que el trobaven a faltar. A més, ara mateix, Salvament Marítim i els bombers busquen un altre jove desaparegut a la riera de la Pineda que desemboca cap al mar. I els bombers també treballen en diversos salvaments a la zona del Vallès Oriental i a l'Alt Maresme. S'acumulen ja més de 1.400 avisos des d'aquest inici de l'episodi de pluges. La tempesta ara es concentra a les comarques de

0: Girona. El que ha deixat enrere aquestes fortes pluges, per exemple, han estat afectacions al municipi de Cardedeu, on la riera de Vallfornès s'ha desbordat en diversos punts. L'aigua també ha afectat vehicles i ha inundat aparcaments i altres zones del municipi. Escoltem l'alcalde Xavier Orozco parlant sobre algunes de les principals incidències.
1: Hi ha hagut incidències, per exemple, a Can Montells, a l'avinguda de la Coma, on hi ha inundacions en pàrquings de veïns inundats. El passeig de la Riera, l'11 de setembre, també està inundat, ha arrossegat un vehicle, però afortunadament no hi ha hagut cap desgràcia personal.
0: Seguim parlant de més incidències derivades d'aquest temporal. En aquest cas, una altra inundació a l'Hospital Vall d'Hebron, amb prop de 2.000 veïns sense llum, també en diversos barris i tots els parcs i jardins tancats durant tot el dia per prevenció. Malgrat això, l'alcalde Jaume Collboni ha assegurat avui que, amb la informació disponible, la tempesta no ha causat cap dany personal a la ciutat. I un altre hospital que ha hagut de ser desallotjat, en aquest cas la planta baixa de l'Hospital Comarcal La Selva Blanes, també per una altra inundació. Els afectats, principalment persones que es troben a urgències, han estat traslladades a plantes superiors. De fet, en diversos carrers d'aquesta localitat també hi ha acumulacions d'aigua importants. Per la seva banda, recordem que el govern ja ha enviat un SLR a una dotzena de comarques que estaven afectades per les pluges amb l'aixecament de restriccions de mobilitat. En aquest cas parlem de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès o les comarques del Camp de Tarragona, entre d'altres. En canvi, es mantenen fins a les dues, com a mínim, a l'Alt i el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Maresme, el Pla de l'Estany, la Selva i el Vallès Oriental. I acabem parlant de castells, recordant que el concurs de castells de Tarragona s'ha endarrerit fins a la tarda. La diada començarà a partir de les 4 i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Abrera està celebrant la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. Dimecres 7 d'octubre, a les 5 de la tarda, tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre, a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: A més, dijous 8 d'octubre, a les 5 de la tarda, a la Casa de Cultura, tindrà lloc el Bibliolab Petits i Petites Artistes del Còmic, amb contacontes i manualitats amb argila, dirigit a famílies amb infants a partir de 4 anys. I a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Josep Roca i Bros, tindrà lloc el taller Competències Digitals i Intel·ligència Artificial, amb presentació de llibres de l'autora local Marcela Celia Pírez, dirigit al públic adult. Divendres 9 d'octubre, al Casal de la Gent Gran, a les 4 de la tarda s'oferirà el taller Sexualitat al llarg de la vida, el desig no té edat, adreçat a dones majors de 65 anys, a càrrec de professionals del Cercle Salut d'Abrera. I de 5 a 6, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera ofereix una classe gratuïta de sardanes al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
5: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
7: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
9: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
8: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
10: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
12: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Big Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más arreglato. Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Oh, I'm done hiding, now I'm shining like I'm gonna be. Big Friday on Air. A Ràdio Obrera. A Ràdio Obrera. A Ràdio Obrera. Ràdio Obrera. Ràdio Obrera. Marquem la diferència. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: que vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música. Ràdio Obrera. Que practico esport. Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte. Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu. Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.
1: Now, usually I don't do this, but go ahead.

0: volverà?
1: No creo.
2: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
3: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
2: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: se puede querer.
1: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
2: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. Un home ha mort aquest matí a Tordera en ser d'un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava a causa del temporal de pluges. Des de Mataró Ràdio ens amplia aquesta informació la Judit Peñaranda.
3: Un home de 75 anys ha quedat sepultat per la caiguda del mur en un càmping del municipi de Tordera. Malgrat els intents de reanimació, els cossos de seguretat no han pogut fer res per salvar-li la vida. Segons ha pogut saber TV Mataró, l'home estava allotjat en un bungalop amb dues persones més de la seva família. El mur que s'ha desplomat és del perímetre del càmping. Per altra banda, a Pineda de Mar, una persona ha desaparegut. Els equips de recerca hi estan treballant. El Maresme és una de les comarques més afectades pel temporal. Des de l'inici de l'episodi fins a les 7 del matí havien caigut 244 litres per metre quadrat. En altres punts de la comarca, com ara l'estació de Dosrius, el Parc Natural del Montnegre i el Corredor, la xifra baixa fins als gairebé 169 litres per metre quadrat. En el cas de Malgrat de Mar, entre ahir i avui s'hi han registrat 85 litres. Perquè ens fem una idea de les dimensions de l'aiguat, el temporal Glòria, el 2023, va deixar anar 160 litres per metre quadrat.
2: A banda d'aquesta víctima a Tordera, n'hi ha hagut una segona també aquest matí a Montornès del Vallès, després que els bombers hagin fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat, on han trobat el cos d'aquesta segona víctima després que la seva família havia alertat.

0: alertat que el trobaven a faltar. I a més, Salvament Marítim i els bombers, recordem, continuen buscant un jove desaparegut a la riera de Pineda de Mar, aquesta desemboca cap al mar. Pel que fa als avisos de protecció civil, se n'han enviat de nous per informar del desbordament dels rius Ridaura i Daró al Baix Empordà. Es demana a la població propera protegir-se a l'interior d'edificis i, si arriba l'aigua, pujar a plantes superiors dels immobles. Cal evitar soterranis i zones baixes. El cabal del Ridaura a Santa Cristina d'Aro ha superat els 300 metres cúbics per segon. Les pluges en aquella zona ja superen els 150 litres i s'apropen als 200. A més, Protecció Civil ha enviat un nou alert fa només uns minuts, també pel risc de desbordament de les rieres al municipi de Calonge i Sant Antoni al Baix Empordà. I més incidències encara. La pluja ha provocat l'esfondrament d'un talús de les vies del tren al carrer Esteve Terrades de Granollers, que ha derivat en un riu d'aigua i fang. L'incident s'ha produït entre la plaça de l'estació de Granollers Centre i la rotonda que dona accés a la ronda, i ha comportat la caiguda de material d'obra de les vies i diversos arbres. I en Castells, recordem que finalment el concurs de Castells de Tarragona se celebra aquesta tarda a partir de les 4. El podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Durant el cap de setmana, realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: Abrera està celebrant la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora, i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. Dimecres 7 d'octubre, a les 5 de la tarda, tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre, a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: A més, dijous 8 d'octubre, a les 5 de la tarda, a la Casa de Cultura, tindrà lloc el Bibliolab Petits i Petites Artistes del Còmic, amb contes i manualitats amb argila, dirigit a famílies amb infants a partir de 4 anys. I a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Josep Roca i Bros, tindrà lloc el taller Competències Digitals i Intel·ligència Artificial, amb presentació de llibres de l'autora local Marcela Celia Pírez, dirigit al públic adult. Divendres 9 d'octubre, al Casal de la Gent Gran, a les 4 de la tarda s'oferirà el taller Sexualitat al llarg de la vida, El desig no té edat, adreçat a dones majors de 65 anys, a càrrec de professionals del Cercle Salut d'Abrera. I de 5 a 6, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera ofereix una classe gratuïta de sardanes al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
4: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el

0: 3 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada.

0: dins de mi.
1: A Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula

0: En Obramat celebramos 20 años creciendo con quienes hacen crecer este oficio. Gracias, profesionales. 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Allà on siguis, nosaltres hi serem. 3w.radioabrera.cat

0: Ràdio Abrera.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Dos homes han mort a Tordera i Montornès del Vallès arran dels aiguats que descarreguen al litoral i prelitoral català durant tot aquest cap de setmana. A banda de les dues víctimes mortals, també es continua buscant un jove que hauria desaparegut a la riera de Pineda de Mar. Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: Seguim parlant d'aquests aiguats i és que el fenomen ara ja es troba al nord-est del territori. Anem a conèixer, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Mar Jaureguizar.
4: A les darreres hores la situació ha estat molt complicada, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, amb ruixats que han descarregat de manera torrencial, deixant registres realment espectaculars en aquests sectors, com per exemple els 288 litres per metre quadrat a Vilassar de Mar, els 253 a la ciutat de Mataró o els 250 a la ciutat de Granollers. Amb un matí que aquests ruixats han continuat descarregant amb molta intensitat a les comarques de Girona, a la resta del territori català hem anat tinguent obertura de clarianes. I aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen en general una miqueta més baixes i a la tarda els ruixats podran tornar a aparèixer ja de manera molt més irregular i no descarregaran en tanta intensitat al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també les del nord de Barcelona. Per tant, seguirem amb molta precaució.
1: Seguim parlant d'aquests aiguats, és que Protecció Civil ha activat dos missatges és alert pel risc de desbordament dels rius Ridaura, el Daró i diverses rieres a la comarca del Baix Empordà.
3: D'altra banda, també s'han desactivat les restriccions de mobilitat a les comarques del Camp de Tarragona, el Garraf i al litoral i prelitoral de Barcelona.
1: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'un fenomen històric i sense precedents.
3: Illa també ha demanat a la població que es mantingui alerta tot i la relaxació de les restriccions a la majoria de part del territori.

0: Seguim amb més afectacions. Una vintena de carreteres de la xarxa viària estan encara tallades per esllavissades o inundacions provocades per aquest temporal, segons informa el Servei Català de Trànsit.
1: Les vies amb problemes es concentren a les demarcacions de Barcelona i Girona.
0: I pel que fa a la xarxa elèctrica, més de 18.000 clients es troben sense subministrament a causa d'aquestes fortes pluges caigudes a les darreres hores, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: Hi ha un total de 313 incidències a la xarxa elèctrica, la majoria precisament a Barcelona i Badalona.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Durant el cap de setmana, realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: Abrera està celebrant la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. Dimecres 7 d'octubre, a les 5 de la tarda, tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: A més, dijous 8 d'octubre a les 5 de la tarda a la Casa de Cultura tindrà lloc el Bibliolab Petits i Petites Artistes del Còmic amb contacontes i manualitats amb argila dirigit a famílies amb infants a partir de 4 anys. I a les 7 de la tarda a la Biblioteca Josep Roca i Bros tindrà lloc el taller Competències Digitals i Intel·ligència Artificial amb presentació de llibres de l'autora local Marcela Celia Pírez dirigit al públic adult. Divendres 9 d'octubre, al Casal de la Gent Gran, a les 4 de la tarda s'oferirà el taller Sexualitat al llarg de la vida, el desig no té edat, adreçat a dones majors de 65 anys, a càrrec de professionals del Cercle Salut d'Abrera. I de 5 a 6, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera ofereix una classe gratuïta de sardanes al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
4: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
6: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
2: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
6: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
8: Música i cultura de club de calidad. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM. Music.
9: Radio Abrera, la ràdio del cap de setmana.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. I és que el govern ha aixecat a aquestes dues del migdia les restriccions per les pluges a 6 de les 8 comarques que encara en tenien, però la manté a l'Alt i Baix Empordà fins les 9 del vespre, degut a l'estat de rius i rieres com el riu Daura o el Daró, que alguns d'ells estan desbordats i amb crescudes. Així ho ha explicat el president del govern, Salvador Illa, després d'una nova reunió de seguiment de la situació. També el president ha dit que s'entra una nova etapa, però ha alertat que encara hi ha risc d'aigües torrencials al litoral de Barcelona cap al nord i per això ha afirmat que, tot i l'aixecament majoritari de restriccions, s'ha de mantenir la precaució. I hem de lamentar una mort a Tordera en cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava a una agrupació de Mobile Homes. I també un altre home mort a Montornès del Vallès. Els bombers estaven fent tasques de buidatge d'un garatge que estava inundat quan han trobat el seu cos. I també hi ha un helicòpter de salvament marítim, una llança dels Mossos i agents de la Guàrdia Urbana a peu que busquen un jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar. També hi ha un total de més de 18.000 clients que es troben sense subministrament elèctric a causa d'aquestes fortes pluges durant aquestes hores. Hi ha 313 incidències a la xarxa elèctrica, 48 de mitja tensió i 265 de baixa tensió. Els municipis amb més afectacions són Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet o Santa Cristina d'Aro. Els equips treballen per restablir el servei el més aviat possible, però es troben amb problemes d'habilitat i accessibilitat dificultant l'accés a alguns punts. I també hi ha una vintena de carreteres afectades i tallades aquest diumenge per esllavissades o inundacions provocades pel temporal. Les vies amb més problemes es concentren a les demarcacions de Barcelona i Girona. Perquè el servei ferroviari d'alta velocitat i llarga distància des de Barcelona s'està recuperant de forma progressiva. Pel que fa a rodalies i regionals, s'estan fent marxes exploratòries per recuperar el servei i l'objectiu és que estigui tot restablert de cara a demà dilluns. I els ferrocarrils de la Generalitat es recupera també la circulació a la línia Llobregat-Anoia i del Vallès de forma progressiva des d'aquest migdia. Encara continuen també afectacions a diversos trams del metro de Barcelona a la L1, L3, L9 Sud, la L9 Nord i la L10 Nord. I també tenim a cultura, i és que el concurs de castells que es va endarrerir fins la tarda començarà avui a les 4 de la tarda i aquesta és la jornada reservada a 12 millors agrupacions del moment segons el rànquing de coordinadora de colles castelleres. I els castellers de Vilafranca busquen revalidar el seu tercer títol consecutiu i afegir al seu palmarès un 14è títol. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
1: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. I com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació, l'agenda.
1: Abrera està celebrant la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. El dilluns 20 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú calles, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora, i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. El dimecres 7 d'octubre, a les 5 de la tarda, tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre, a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
1: A més, dijous 8 d'octubre, a les 5 de la tarda, a la Casa de Cultura, tindrà lloc el Bibliolab Petits i Petites Artistes del Còmic, amb contacontes i manualitats amb argila, dirigit a famílies amb infants a partir de 4 anys. I a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Josep Roca i Bros, tindrà lloc el taller Competències Digitals i Intel·ligència Artificial, amb presentació de llibres de l'autora local Marcela Celia Pírez, dirigit al públic adult. Divendres 9 d'octubre, al Casal de la Gent Gran, a les 4 de la tarda s'oferirà el taller Sexualitat al llarg de la vida, El desig no té edat, adreçat a dones majors de 65 anys, a càrrec de professionals del Cercle Salut d'Abrera. I de 5 a 6, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera ofereix una classe gratuïta de sardanes al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
3: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: ¿Qué hora son, mi corazón?
6: Hora 23.
7: Te lo dije muy
8: clarito. Permanece a la escucha.
9: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
6: Hora 23.
9: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
6: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
9: A Ràdio Abrera, Hora 23.
10: Ràdio Reloj.
11: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
10: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
12: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
13: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
14: El cap de setmana,

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, inserts y estufas de pelet o leña con los precios más bajos de la zona, donde compran los profesionales. Obramat.
1: Ràdio Abrera, digui.
2: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
1: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
2: I us encarregueu de tot?
1: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
2: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
5: Fórmula 107.9. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món reunides en una única fórmula.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: ¡Catriel y Paco Amoroso!

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. I és que el desbordament del riu Daura al Baix Empordà ha provocat una esquerda de l'asfalt en un pont sobre el riu a Platja d'Aro. L'alcalde del municipi, Maurici Jiménez, ha demanat a la Generalitat que s'inspeccionés la fissura i ha ordenat el tancament preventiu que després de les 3 del migdia s'ha reobert després de que els tècnics haguessin avaluat l'espai i haguessin determinat que no hi havia danys estructurals. I precisament aquí al Baix i a l'Empordà es mantenen les restriccions per les pluges imposades pel govern fins a les 9 del vespre degut a aquest estat dels rius i les rieres, com el del riu d'Aura, com comentaven, o el d'Aró. El president del govern, Salvador Illa, ha dit que s'entra en una nova etapa, però que ha d'estar tothom alerta perquè el risc d'aiguats en el litoral de Barcelona cap al nord encara poden continuar i, tot i que l'aixecament majoritari de restriccions, s'ha de mantenir la precaució. I la Creu Roja ha atès més de 4.000 persones durant aquest episodi de pluges torrencials que ha afectat Catalunya durant el cap de setmana. L'organització ha mobilitzat un centenar de persones voluntàries i tècniques amb 15 vehicles logístics i coordinat amb més de 2.000 persones per les estacions de Sants o Tarragona o a l'aeroport de Girona. I a punt d'iniciar la jornada de diumenge a la 30a edició del concurs de castells a la Tàrraco Arena Plaça, i allà tenim en Francesc Domènech de Radio Ciutat de Valls.
3: Bona tarda des de la Tàrraco Arena Plaça. El concurs just acaba de... està a punt de començar. Abans hi ha hagut un minut de silenci respectat per tota la plaça i els castellers en memòria de les víctimes d'aquest episodi d'aiguats que han tingut aquestes últimes hores. Els castellers de Barcelona seran els encarregats d'obrir plaça. Ho faran amb un 5 de 8. Comença una llarga, llarga tarda de castells a la ciutat de Tarragona.
2: Moltes gràcies. I també seguim amb, bé, com comentava en Francesc, que hi ha persones que han mort a Pineda de Mar. Estan buscant amb un helicòpter de salvament marítim i amb una llanxa dels Mossos un jove que hauria caigut a la riera i ha estat arrossegat pel mar. I bé, també en paral·lel hem de lamentar la mort d'un home a Montornès del Vallès dins d'un garatge inundat i la mort d'un home a Tordera en cedir un mur a l'interior d'un caravaning anomenat Costa Brava. I també es va recuperant la mobilitat progressivament a aquest diumenge. Els serveis d'alta velocitat i llarga distància han continuat a circular a partir de l'1 del migdia i Rodalies i Regional s'ha restablert l'R2 Sud, l'R15 i l'R16, mentre que les altres línies es aniran restablant de forma progressiva amb l'objectiu que es tinguin totalment recuperades de cara a demà dilluns. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. I com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Abrera està celebrant la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora, i a la tarda, a les 5, un bingo musical.

0: musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. Dimecres 7 d'octubre a les 5 de la tarda tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La Gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: A més, dijous 8 d'octubre a les 5 de la tarda a la Casa de Cultura tindrà lloc al Bibliolab Petits i Petites Artistes del Còmic, amb contacontes i manualitats amb argila, dirigit a famílies amb infants a partir de 4 anys. I a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Josep Roca i Bros, tindrà lloc el taller Competències Digitals i Intel·ligència Artificial, amb presentació de llibres de l'autora local Marcela Celia Pírez, dirigit al públic adult. Divendres 9 d'octubre, al Casal de la Gent Gran, a les 4 de la tarda s'oferirà el taller Sexualitat al llarg de la vida, el desig no té edat, adreçat a dones majors de 65 anys, a càrrec de professionals del Cercle Salut d'Abrera. I de 5 a 6, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera ofereix una classe gratuïta de sardanes al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera. El gegant.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Fórmula 107.9, la banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. I és que l'Agència Catalana de l'Aigua informa que s'està normalitzant la situació de risc hidrològic en el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i les conques dels rius Besòs i Ter. Tot això avisa que els cabdals es mantindran encara en valor sobre els ordinaris en les pròximes hores i dies. I per aquest motiu Protecció Civil insisteix en demanar precaució, ja que es manté la probabilitat d'aiguats torrencials dispersos al litoral i prelitoral de Barcelona cap al nord fins aquest dilluns al dematí. I els bombers han atès 200 nous avisos entre les 2 i les 4 de la tarda d'aquest diumenge, un total de 2.265 des d'aquest principi de temporal de pluges, amb registres superiors als 200 litres en diverses poblacions. La majoria d'aquests avisos provenen de la regió d'emergències metropolitana nord i des de Girona s'han concentrat a l'última hora del temporal unes 420. Des de tots els serveis de l'inici d'episodi, 221 han estat salvaments. Per altra banda, també el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 7.000 trucades per més de 5.000 incidents fins a les 4 de la tarda. I també un total de 14 carreteres de la xarxa viària catalana continuen tallades aquest diumenge per culpa de les llevissades o inundacions provocades pel temporal de pluja. Segons el Servei Català de Trànsit, les vies amb més problemes es concentren a les demarcacions de Barcelona i Girona. I ara fa poc més d'una hora que ha començat la jornada de diumenge de la 30a edició del concurs de castells. A la tarda, quan a la plaça, tenim el Francesc Domènech de Radio Ciutat de Valls. Bona tarda, Francesc.
3: Hola, molt bona tarda. Estem encara a la recta final de la primera ronda. De moment, registrar les dues colles de xiquets de Valls, tant Colla Vella com Colla Joves, i també el 5 de 9 de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, insistim, castells executats de manera magistral. De les quatre favorites encara no ha actuat, encara no ha fet la seva primera intervenció. La colla favorita, que és els castellers de Vilafranca, que té anunciat un 3 de 10 amb Pol Rei i Manelles. De moment, tot descarregat a la Tàrraco Arena Plaça.
2: Moltes gràcies. I seguim, ja que continua la cerca amb un helicòpter de salvament marítim i una lanxa dels Mossos i agents de la Guàrdia Civil a peu del dos jove desaparegut de Pineda de Mar que hauria cagut a la riera i hauria estat arrossegat fins la mar. També el paral·lel hem de lamentar la mort d'un home a Montornès del Vallès dins d'un garatge inundat i també la mort d'un altre home a Tordera en cedir un mur a l'interior del caravan internacional Costa Brava. I també hem d'estar atents dels abordaments del riu Riudaura i del Sassós. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. I com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Abrera està celebrant la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El Cuerpo Grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. Dimecres 7 d'octubre, a les 5 de la tarda, tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La Gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre, a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: A més, dijous 8 d'octubre, a les 5 de la tarda, a la Casa de Cultura, tindrà lloc el Bibliolab Petits i Petites Artistes del Còmic, amb contacontes i manualitats amb argila, dirigit a famílies amb infants a partir de 4 anys. I a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Josep Roca i Bros, tindrà lloc el taller Competències Digitals i Intel·ligència Artificial, amb presentació

0: presentació de llibres de l'autora local Marcela Celia Pírez, dirigit al públic adult. Divendres 9 d'octubre, al Casal de la Gent Gran, a les 4 de la tarda s'oferirà el taller Sexualitat al llarg de la vida, el desig no té edat, adreçat a dones majors de 65 anys, a càrrec de professionals del Cercle Salut d'Abrera. I de 5 a 6, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera ofereix una classe gratuïta de sardanes al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg d'Emilian Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Jordi Quintana.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
0: Siguis on siguis, Ràdio Abrera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radioabrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Abrera,

0: Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.
1: Yeah. Sometimes you have to just be a man and apologize to your woman, you know,

0: En Obramat celebramos 20 años creciendo con quienes hacen crecer este oficio. Gracias, profesionales. 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
2: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
1: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
3: A Abrera gaudim dels patis oberts. Un espai per fer esport, jugar i compartir temps amb família.
2: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
3: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
2: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
3: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
4: T'hi esperem.
5: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: per la Lídia Porta. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha desplaçat avui diumenge a la tarda a Montornès del Vallès per comprovar sobre el terreny els efectes del temporal d'aquest cap de setmana i donar el condol als familiars de l'home mort en un garatge a la localitat. Illa també visitarà durant aquesta tarda Granollers i la Roca del Vallès. A més d'aquest home que comentàvem, també ha perdut la vida un altre a Tordera en cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava. I en paral·lel es continua la cerca amb un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i agents de la Guàrdia Civil a peu del jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i s'hauria estat arrossegat fins a la mar. I vostè que ha reclamat al govern amb la que amb la màxima celeritat possible faci un inventari de l'estat de tots els centres educatius que s'han vist afectats per les pluges i que traslladi aquesta informació als centres, treballadors i famílies de cara a demà. A partir d'aquest inventari han considerat imprescindible que es prenguin decisions sobre l'obertura i el funcionament dels centres i es prioritzi en tot moment criteris de prevenció i seguretat perquè fa l'estat dels edificis, els seus accessos i entorns. I busquem la previsió del temps per les properes hores. Bona tarda, Marc Jaureguizar.
1: Comencem a deixar enrere un cap de setmana que ha estat històric, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, amb pluges torrencials on ens van deixar registres realment espectaculars, per sobre dels 250 litres per metre quadrat. Al llarg d'aquesta tarda han continuat apareixent ruixats molt més aïllats, molt més esporàdics pel Pirineu i també per les comarques de Girona, i a les immediates hores en aquest sector, sobretot a l'Alt Empordà i al Baix Empordà, es reactivaran i aquesta propera nit i matinada podrien descarregar amb molta intensitat, sobretot aquells ruixats que s'ubiquin per exemple, al Golf de Roses. A més, davant de la costa del Maresme i del Barcelonès, també aquestes immediates hores se'n formaran i podrien espetegar sobretot a les viles costaneres d'aquestes comarques. Demà al matí, a primeres hores, tindrem més ruixats a les Terres de l'Ebre i també davant de les costes del Garraf, del Baix Llobregat i del Barcelonès, on puntualment podrien tocar terra i descarregar amb molta intensitat. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona setmana.
0: I també l'Agència Catalana de l'Aigua informa que s'està normalitzant la situació de risc hidrològic en el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i les conques del riu Besòs i el Ter. Tot això avisa que els cabdals es poden mantenir en valors per sobre dels ordinaris de cara a les pròximes hores i dies. I per aquest motiu, Protecció Civil insisteix que cal precaució, ja que es manté la probabilitat d'aigües torrencials dispersos al litoral i prelitoral de Barcelona i fins aquest dilluns en el dematí. I el concurs de Castell de Tarragona ha començat amb gran intensitat. En aquesta primera ronda, tots els castells han estat descarregats i els castellers de Vilafranca agafen el lideratge gràcies al 3 de 10 en folre i manilles. I fins aquí, les notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. I com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: Abrera està celebrant la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El Cuerpo Grita lo que tu calles, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. El dimecres 7 d'octubre, a les 5 de la tarda, tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La Gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre, a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos de quadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: A més, dijous 8 d'octubre, a les 5 de la tarda, a la Casa de Cultura, tindrà lloc el Bibliolab Petits i Petites Artistes del Còmic, amb contacontes i manualitats amb argila, dirigit a famílies amb infants a partir de 4 anys. I a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Josep Roca i Bros, tindrà lloc el taller Competències Digitals i Intel·ligència Artificial, amb presentació de llibres de l'autora local Marcela Celia Pírez, dirigit al públic adult. Divendres 9 d'octubre, al Casal de la Gent Gran, a les 4 de la tarda s'oferirà el taller Sexualitat al llarg de la vida, el desig no té edat, adreçat a dones majors de 65 anys, a càrrec de professionals del Cercle Salut d'Abrera. I de 5 a 6, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera ofereix una classe gratuïta de sardanes al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
7: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
8: Big Friday on Air.
9: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más arreglato.
8: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. El cap de setmana a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Marquem la diferència. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: se puede querer.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
1: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: aquesta tarda a Granollers i la Roca del Vallès. A més d'aquest home, també ha perdut la vida un altre home a Tordera en cedir un mur a l'interior d'un caravaning allà, aquella localitat. I també en paral·lel continua la cerca d'un helicòpter de salvament marítim, una llança dels Mossos i agents de la Guàrdia Urbana a peu del jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat per la mar. I finalitzada la segona ronda de la jornada d'avui de diumenge del concurs de Castells de la Tarra Corena. Per conèixer les últimes novetats comentem amb el Francesc Domènech de Radio Ciutat de Valls. Bona tarda, Francesc.
1: Bona tarda. Els castellers de Vilafranca acaben de descarregar el 4-10 Folre i Marilles, que els situa en la primera posició del concurs de castells de Tarragona. Això és perquè aquest mateix castell, el 4-10, l'han intentat també la colla vell dels Xiquets de Valls, que l'ha carregat, i també, atenció, la colla jove Xiquets de Tarragona, que l'ha carregat per primer cop en la seva història. Ha estat una de les sorpreses, per entendre'ns, d'aquest concurs de castells. Just la segona ronda acaba d'acabar, comença la tercera ronda que pot acabar de decidir el concurs de Castells de Tarragona.
0: Moltes gràcies. I seguim amb que els bombers han atès 112 nous avisos entre les 4 i les 6 de la tarda diumenge i 2.377 des de l'inici d'aquest temporal de pluja. Ha deixat registres superiors als 200 litres en diverses poblacions. De tots aquests serveis des de l'inici de l'episodi, 221 corresponen a salvaments. Per la seva banda, també el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 8.000 trucades per més de 5.000 incidents fins a aquestes 6 de la tarda. I també vostè que ha reclamat al govern que amb la màxima serietat possible faci un inventari de l'estat dels centres educatius que s'hagin vist afectats per les pluges i que traslladi aquesta informació clara als centres, treballadors i famílies. I aquest inventari és imprescindible per poder prendre decisions sobre l'obertura i funcionament dels centres. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. I com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Abrera està celebrant la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El Cuerpo Grita Lo Que Tu Calles, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. El dimecres 7 d'octubre, a les 5 de la tarda, tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La Gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre, a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: A més, dijous 8 d'octubre, a les 5 de la tarda, a la Casa de Cultura, tindrà lloc el Bibliolab Petits i Petites Artistes del Còmic, amb contacontes i manualitats amb argila, dirigit a famílies amb infants a partir de 4 anys. I a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Josep Roca i Bros, tindrà lloc el taller Competències Digitals i Intel·ligència Artificial, amb presentació de llibres de l'autora local Marcela Celia Pírez, dirigit al públic adult. Divendres 9 d'octubre, al Casal de la Gent Gran, a les 4 de la tarda s'oferirà el taller Sexualitat al llarg de la vida, el desig no té edat, adreçat a dones majors de 65 anys, a càrrec de professionals del Cercle Salut d'Abrera. I de 5 a 6, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera ofereix una classe gratuïta de sardanes al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, inserts y estufas de pelet o leña con los precios más bajos de la zona, donde compran los profesionales. Obramat.
1: ¿Vols més clients? ¿Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: into the flow now, ooh.
1: Oops, stars,
0: to the flow now, ooh.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. I és que 8 centres educatius estaran tancats demà dilluns per culpa de les afectacions derivades del temporal de pluges torrencials d'aquest cap de setmana, segons Fons d'Educació. En concret, es tracta de 2 escoles, 4 instituts i 2 centres de formació d'adults del Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. A més, també hi ha unes 87 escoles, instituts i centres de formació d'adults que pateixen incidències, però que sí que podran obrir. D'aquests 24 casos, caldrà modificar el seu servei habitual. Educació informa que aquestes són les dades que s'han pogut recollir fins al moment, però no descarta que en les pròximes hores es coneguin les noves afectacions. I també els treballs per recuperar la normalitat a la xarxa de trens de Rodalies després de l'any de Rodalies després de l'aiguat que ha afectat Catalunya les últimes hores es centra en diversos punts de l'ERT.

0: Selva. I també un dels municipis del Ripollès que impulsa projectes per desencadenar la problemàtica d'habitatges Planoles. Ràdio Ripoll, Paula Sallago.
1: L'Ajuntament de Planoles treballa en 5 projectes d'habitatge social amb l'objectiu d'oferir 32 pisos a persones interessades a viure al municipi, siguin nouvinguts o joves que volen independitzar-se. Entre aquestes 5 línies d'actuació, el consistori destaca els habitatges del MOPU i com ja tenen data per acollir els nous inquilins, setembre de 2030. Aquest projecte oferirà llar a 12 famílies. N'explica els detalls l'alcalde David Verge.
2: I on ja vam quedar que durant aquest període la Generalitat, a través de l'Incasòl, doncs ja vindrà a veure l'edifici, a fer un informe, a fer una valoració, a veure com està tot el que s'ha de fer, i a partir d'aquest informe hem de parlar amb el Ministeri d'Hisenda, doncs, per acabar de negociar aquest habitatge. Per tant,
1: en 6 mesos el consistori contempla desencallar els 6 pisos de la Sareb. Per altra banda, també treballa la rectoria, un equipament que hauria de ser cedit a l'Ajuntament per posteriorment ser rehabilitat i posats al mercat de compra.
0: I també continuen els treballs per recuperar la normalitat a l'Hospital Comarcal de la Selva, Blanes, després de que les fortes pluges inundessin la zona d'urgències. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. I com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Abrera està celebrant la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El Cuerpo Grita lo que tu calles, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora, i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. El dimecres 7 d'octubre, a les 5 de la tarda, tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La Gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre, a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos de quadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: A més, dijous 8 d'octubre, a les 5 de la tarda, a la Casa de Cultura, tindrà lloc el Bibliolab Petits i Petites Artistes del Còmic, amb contacontes i manualitats amb argila, dirigit a famílies amb infants a partir de 4 anys. I a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Josep Roca i Bros, tindrà lloc el taller Competències Digitals i Intel·ligència Artificial, amb presentació de llibres de l'autora local Marcela Celia Pírez, dirigit al públic adult. Divendres 9 d'octubre, al Casal de la Gent Gran, a les 4 de la tarda s'oferirà el taller Sexualitat al llarg de la vida, El desig no té edat, adreçat a dones majors de 65 anys, a càrrec de professionals del Cercle Salut d'Abrera. I de 5 a 6, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera ofereix una classe gratuïta de sardanes al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
6: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
3: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
6: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?

0: Así me gusta. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá.
1: Fórmula 107.9, un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula

0: con Guaniquiqui.
1: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
2: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
1: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som. La nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. El dispositiu de recerca del jove desaparegut a Pineda de Mar a causa del temporal s'ha anat per finalitzat aquest diumenge al vespre i es reprendrà demà dilluns a la llum del dia, segons ha confirmat el cap de bombers David Borrell. El cos estava buscant conjuntament amb els Mossos d'Esquadra des de primera hora d'aquest dematí quan un testimoni ha alertat que una persona havia caigut a la riera i havia estat arrossegada pel corrent fins al mar. I una de les conseqüències en aquest cas bonica de l'episodi de tempestes és l'aspecte que presenten salts d'aigua de Sant Miquel del Fai. L'alcalde de Sant Feliu però recorda que l'espai després d'un episodi de pluges és tan bonic com perillós. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
3: Els més de 110 litres per metre quadrat que l'episodi de tempestes han deixat a Sant Feliu de Codines fan que Sant Miquel del Fai presenti un aspecte com poques vegades es veu, amb els dos salts d'aigua brollant amb molta quantitat. A banda del salt del Tenes, que és el que es veu sempre, també raja el salt del Rossinyol, que desborda la bassa i cau amb força cinglera avall. Malgrat l'espectacularitat de l'escena, l'alcalde de Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, fa una crida a la prudència.
4: És un espai que durant les pluges i els dies següents no és un espai segur. És tan espectacular com insegur, segurament perquè recordem doncs, que els últims anys hem tingut desprendiments de roques, desprendiments de pedres en a la carretera. Aquest cop no, també ho hem revisat, tota la carretera fins a Sant Miquel.
3: L'espai natural de Sant Miquel del Fai ha estat tancat al públic tant dissabte com diumenge per les

del fet que els castellers de Vilafranca, com apuntaves, no han tingut èxit amb el Pilar de Nou, amb sols remanellers i puntals que han estat a punt de carregar, però no ha estat així, ha estat un intent. Per tant, això vol dir que en les dues rondes que queden, perquè el Pilar de Nou de Vilafranca era el final de la tercera ronda, les dues rondes que queden seran decisives, rondes que seran bastant més ràpides, portem 5 hores ja de concurs, perquè no totes les colles la utilitzaran, i tant és així que la colla Joves de Valls ara mateix està muntant el 2 de 9 amb folre, que vol dir 2 de 9 sense manelles. Castell, que per Sant Urso l'any passat va carregar i que ara fa per mantenir opcions per guanyar el concurs. Notícies.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: La ràdio més propera, Ràdio Abrera.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
2: Ràdio Abrera, la música que t'agrada. T'agrada.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porta. Nous centres educatius estaran tancats aquest dilluns per culpa de les afectacions derivades del temporal de pluges torrencials d'aquest cap de setmana, segons han informat fonts d'educació. En concret, es tracta de dues escoles, quatre instituts, dos centres de formació d'adults i una escola oficial d'idiomes del Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. A més, també hi ha 87 escoles, institut i centres de formació d'adults que pateixen incidències però que podran obrir. I final d'infart d'aquesta 30a edició del concurs de castells a la Tàrrega Arena Plaça. Les últimes novetats ens les porta en Francesc Domènech, de Radio Ciutat de Valls. Bona nit, Francesc.
3: Bona nit. Estem a més de gairebé 6 hores de concurs de castells i estem a la recta final i encara no sabem qui s'endurà el gat a l'aigua o qui guanyarà el concurs de castells. Ara mateix, la Colla Vella està començant a intentar el 4 de 10 amb Forra i Manillers. Ja el té carregat, però el vol repetir per descarregar-lo. I d'aquesta manera forçar els castellers de Vilafranca a fer el 9 de 9 amb Forra, que només li serviria per guanyar el concurs si el descarregués. És a dir, aquesta és la situació d'ara. La resta de colles, pràcticament tothom, ja han acabat. La jove de Tarragona ha consolidat, haurà quedat en tercera posició, i la colla jove Xiquets de Valls en la quarta posició. Per tant, pendents de 4 de 10 de la Colla Vella i 9 de 9 dels castellers de Vilafranca per resoldre finalment aquest concurs de castells.
2: Moltes gràcies. I les conseqüències del temporal i que, a més aquest dilluns, la primera fase de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. La primera d'aquestes tres etapes s'engega prioritzant els perfils clínics més vulnerables per evitar complicacions greus de salut. Ràdio Rubí, David García.
4: A partir de dilluns es podran vacunar els majors de 80 anys, els nens de més de 5 mesos i menys de 5 anys, pacients amb atenció domiciliària, la gent gran ingressada a residències o centres sociosanitari, les embarassades i els professionals sanitaris. Els directors del CAP Sant Genís i el CAP Anton de Borja de Rubí, David Mèrida, Rubí, David Mèrida i Héctor Santos fan una crida a la ciutadania perquè demanin cita anticipada.

Notícies en xarxa.

0: l'aire i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
2: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
1: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
2: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: La millor música i tota la informació a Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
4: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM a Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Fórmula 107.9. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món reunides en una única fórmula.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.
2: And fire between your flesh and blood fantasy in the quick of the night is said, don't fear the reaper. This is a sun story of Dr. Jekyll and Mr. Wright.

Ràdio Brera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.